El meu poble, i no és pretensió, tinc molt mala reputació. Obri el bec quan quedi callat, em miren com a un empestat. Tanmateix no faig cap barrabassada, tot fent la viu-viu, lluny de la gentada. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tothom diu penjaments de mi, llevat dels muts, esclar que sí. Quan passegen una bandera i una cabra li va al darrere, més m'estimo quedar-me al llit, no és cosa meva aquest brugit. Penso que a ningú li faig la punyeta si em nego a escoltar el timbal i la corneta. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, no, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tots m'assenyalen amb el dit, llevat dels mancs de dia i nit. Quan veig un xoriço empaitat per un burgès gras i suat, faig un...

pomes, però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tothom se'n vol llençar al damunt, llevat dels coixos i algun difunt. No em cal ser bruixot o endeví per intuir la meva fi. Trobaran una corda barata i me'n faran una corbata. Penso que no vaig contra cap axioma, seguint una ruta que no porta Roma. Però els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. No, els decents no poden sofrir qui no segueix el seu camí. Tots em veuran gronxant-me el vent, llevat dels cecs, és evident.

amb els ulls mig tancats, buscarà una altra mà. Sense trobar ningú com ahir, com demà.

la que sempre té un plat quan arriba Nadal, la que no vol ningú si un bon dia pren mal, la que no té més fills que els fills dels seus germans, la que diu tot va bé, la que diu tant se val.

estalviar els diners. Un dia s'ha de morir, més o menys com tothom. Se l'endurà una grip cap al forat profund. Llavors ja haurà apagat el nínxol i el taüt, els sams dels capellans, les misses de difunts.